0: ढम ढम ढम ढम ढम ढम ढम रोधरा
1: ढम ढम ढम ढम ढम ढम
0: रोधरा ढम ढम ढम ढम ढम ढम ढम